0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados serán integrados a examens de especialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar-la passar les proves correspondentes en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel paper usat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha ja seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la puirà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. El Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta l'especialitat concernida puirà ser presentada en la llengua causida. Fins ara, els escolars escolaritzats dins les filieres bilingües devien passar les proves en francès, llevat que la llengua dita regional constitueix la mateixa especialitat. El ministeri presenta aquesta reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües i assegura que remet pas en causa la plaça central del francès dins el sistema educatiu. Just pressió de mobilitzacions creixentes. Aquesta nova disposició arriba en un context de mobilització creixent en sosté a les llengües pròpies no oficials. Dempè la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquestes llengües de l'examen del batxillerat. Aquestes demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceas bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat, d'on l'Occità.